Presidente Lula Gama. Quem ama tem até turminha. Lava que raça ele ama. ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭੜਥੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖਰੀਆਂ